0: Sanya kopa nu nyamo se empa bo echi no obenante
1: amen
0: osika se benante
1: amen
0: abrabo ne be ko nanim
1: amen
0: medin di apostle paul ejira apia me number ye 0243 888 462 462 0243 888 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 say o sorry and ne if you send a homeda. Eh for the yakwensi dima on pipe bo. Eh for the yakwensi dima wa warrior. Mrabe na de bushion muntia. Any kwa se ne o sorry. Mrabe na yakwensi die. And a samra ne be free ho.
1: Amen.
0: Mrabi ara akata un shabre so. Mrabi ara akata wa nyo nyamaso. Danu ye wu Yesu Kristo. Nesta PA ne Herod be sorry se enu kwan se wo hene bi o na bre so eti en kuma kola no opa kola ne kunu ekoku no na so nyakopo nyansa mo no e wadi de ne sie
1: amen
0: e wadi fa won sie what
1: Jesus
0: e wadi fa won sie what
1: Jesus
0: e fo ne pe wa kum e fo ne pe wa se o enu kwan se ne wo nante enu kwan so yu kete ni no ma me ho ya me den no ono anu ma me yi me kete enne wo Yesu Kristo di mu
1: Jesus
0: ohun ya wo den
1: amen.